0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam, Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

0: Parlant encara, uei de la praxis etnica liure, l'appel, d'aquel nouvel organizatiu collectivo que recampo d'artistes de mantun horizon, de mantunos generacius, de mantunos identitats, mas que se sou reconeguts une voluntat comuna.
1: Nous deixarem menar aqueste cop per no atender o Giovanni, que è catalano, e que avianza ugido din la darriere Michiu. Nous presentet lo premiero mostro de l'appel a Bigitours a l'ustal de la comuna de Chevajac.
2: Jo personalment sóc catalana, per a mi, bueno, jo he estat criada en un ambient on la llengua i la cultura per al nostre poble i per al nostre territori és molt important perquè és la forma en la que mirem el món i habitem l'espai i construïm els espais i em sembla interessant de participar a un col·lectiu que el seu objectiu és el mateix, habitar, crear, construir o reconstruir una existència lligada a la cultura local, i la cultura local en Occitania està lligada a l'occità. L'art és una forma de llenguatge, també, i la llengua construeix un territori. Per això és molt important mantindre-la i és molt important estudiar-la. Jo, personalment, com a valenciana, estudio l'occità, perquè per respecte al territori.

0: Alors, comencem la visita.
1: Llavors, aquí, només entrant, a la dreta, trobareu les creacions de Florenç Pons. Ell té una obra sobre migracions cantaleses i ell tracta la seva tradició i la seva mirada cap al seu territori per Aurillac i interacciona amb la seva identitat occitana. Quina és la vostra preferida?
0: Alors, aquel d'aquí, perquè el missatge és clar.
1: Sí, a mi també és una de les meves preferides perquè som tots germans, finalment, totes les llengües locals i regionals que diuen.
0: Podem veure totes les drapeus, la de la Còrsica, l'Engodoc,
1: la Catalunya.
0: La Catalunya independent. És important per tu?
1: És a dir, si hem d'estar en un estat que no respecta la nostra cultura, sí, és important no ser-hi. Per a mi personalment, no parlo en nom de... Jo, per a mi personalment, si poguéssim estar en estats confederals en què totes les cultures siguin respectades i escoltades, per a mi personalment, si poguéssim abolir l'estat, seria millor en una fase superior de... Però si no se pot abolir l'estat, que siguin estats confederals, però si un estat no pot respectar les cultures i les regions i la diversitat cultural, llavors sí necessitem unes institucions que ens respecten.

per ligar-se que ben de dir Noah a aquel otensiu, aquel combat portat dins aquel lengo cosino de la nostra, dins aquel altre sud que existís darrer los Pirineus, escutant Louis Illiac e aquel cançó que l'un nous rappelo, a me el sourire, la revolto.

0: Escutatz Radio Albitzès e sètz a l'escuto de l'emissiu d'aici e d'enda com mai. Parlen uei d'un recampado d'artisto, de sensibilitat occitanista, e que se suno la pel.
1: A la dreta trobareu dibuixos d'Agathe Marcé, que la seva obra que exposa se diu L'été dans la Real de Livon. I amb els dibuixos el que intenta fer sent la necessitat de guardar amb arxius el seu quotidià que està en plena mutació. Llavors ella fa en els seus espais de vida dibuixos per a guardar una mica en la memòria perquè s'ha trasllada a una granja familiar de la seva companya Marie Mignot, que trobareu les seues obres més endavant. I llavors totes dues...

0: ja que tenia per casa, ha construït una bateria.
1: E aquella bateria marxo Berta di Romen e ha ausit que lo papillon fa de grupe e a me l'us cosi s'appelle aquel grupe?
2: Les charrettes bleues, en francès.
1: Ah, les charrettes bleues, mais il y a bio tabé l'os boudou.
2: Ah oui, le boudou men, ouais. Et fa de tabé fa de exposition à Gaut à Breccio.
1: Ah ouais. Et pas présentat
2: Jean-Claude Tronier. Que passait-il?
0: Que passetis, molt bé. Bé, vols que continuem? Perfecte. Llavors, això sóc jo que ho he fet. Són visualitzacions de dades. Sí.
1: És tu que faig aquelles dues tableus su de...
0: Amb de dades locals.
1: Ah, és una serigrafia?
0: No. Això està fet a mà. Això són calcs. Bueno, en el primer quadre podem veure una sèrie de 5 mapes de la Vairó. E això són diners a 4 que he fet a mà i després les he escanejat i les he reduït, però tot això són quadres fets a crayon, amb llapisos de colors. I llavors aquí podem veure l'evolució de la població els últims 50 anys i llavors després podem veure una comparativa entre la densitat de població de fa 50 anys i l'actual per a veure com ha evolucionat. Això és fàcilment trobable, però després jo he fet un treball de tractament de dades per a poder extraure les gràfiques que veu a continuació. Llavors, això tracta del nombre de comunes amb molt feble densitat de població, feble densitat de població, mitjana densitat de població, alta densitat de població i molt alta densitat de població. Doncs, 5 codis de color diferents. Llavors, què veiem aquí? Podem veure l'evolució en els 50 últims anys, que el nombre de comunes amb molt feble densitat de població ha augmentat, que el nombre de comunes amb feble densitat de població ha disminuït, imaginem perquè han passat a ser de molt feble densitat de població, que el nombre de comunes amb mitjana densitat de població ha disminuït, prou, que el nombre de comunes amb alta densitat de població ha augmentat un poc i que el nombre de comunes amb molt alta densitat de població quasi s'ha quedat. Llavors, clar, mirant això podríem dir la Vairó ha perdut moltíssima població els últims anys, no? El que podríem deduir d'ahir. Per això he inclòs una última gràfica on compara l'evolució de la població, que és aquesta línia que veieu aquí, de la Vairó, perquè la Vairó no ha perdut població els últims 50 anys, però França ha guanyat molta densitat de població, perquè estem parlant de densitat de població. Llavors, en l'absolut no ha perdut població, però en lo relatiu, en relació a França, sí que ha perdut població. Llavors veiem la diferència entre la densitat de població de la Vairó i la densitat de població de França i la diferència que ha augmentat d'un 30%. La idea és una mica poder conèixer les dades que estan una mica sequestrades i que són intel·ligibles per a la població mitjana, poder tornar, perquè això parla de nosaltres, les dades parlen de nosaltres, estan sequestrades, estan empresonades. Llavors el meu projecte artístic, però també polític, és analitzar-les per a transmetre-les i democratitzar les dades perquè les dades parlen de nosaltres i llavors ens apartenen. Llavors, de la mateixa manera que la idea és mantindre la llengua i per això no hi ha res escrit, per a poder transmetre-ho a l'oralitat, perquè les nostres llengües s'han conservat gràcies a la transmissió oral, a mi m'agradaria que la transmissió de dades poguessin aussi també transmetre's a l'oral, no? Llavors el meu projecte gira en torna a alliberar les dades i poder-les transmetre a l'oral els uns als altres de la mateixa manera que transmetem la nostra llengua i que s'ha mantingut malgrat l'imperialisme lingüístic de les grans nacions, no?
1: Osco, tot aquell treball, perquè se sap que la Vairó és un dels departaments on se parla l'humai, l'occità, però en tot això el cas és relativitzat perquè aquella població ha pas creixut. Però dins d'aquell tableu caldria una llegenda, així que no, s'és obligat de morar aquí.
0: Clar, però també jo, en el meu somni perfecte, seria que la gent, un cop integre la informació, pugui transmetre-la, no? Que si vostè té aquest quadre a casa seu, pugui transmetre l'oral, perquè és la forma en la que els coneixements tradicionalment s'han transmès, no? I si no, si és veritat que si comencem a tot escriure-ho, doncs no res, ho tanquem en un llibre,

0: I ho fiquem a una biblioteca i avant, no? I per a fer viure la cultura cal passar per la llengua i per a fer i per a traure i alliberar la nostra informació, potser la ràdio és un bon mitjà, l'oralitat és molt important. I per a mi, que sóc que he treballat a la ràdio també i que sóc una ferma defensora de l'oralitat i de la transmissió oral de la llengua i la cultura, no voldria jo passar per una intel·lectual que se queda en un llibre tancat i que...
1: És un tablet per fer parlar, per fer explicar als subes un tenecent, per exemple.
0: Per això, la llengua està per a transmetre la informació, aquesta o una altra, m'és igual. Però per a mi, el que a mi m'agradaria és que això no me pertany a mi. Jo ho he fet i ara pertany a la gent que ho veu i la gent que ha entès algo i que vol transmetre-ho a una altra persona i que la gent puga integrar les dades del seu territori perquè fa part del territori, tothom fem part del territori i això no pertany a ningú.
2: El món de Rodés, sud a Baidonès, és que heu migrat dins el departament. Conis un fin de monde que suda ici, que ronat a la vila de Rodés.
1: Su son que desplaçat.
2: Tout aquel monde que és aquí, a co fa 50 anys, tout aquel monde que és aquí, suanat a Rodés. Un fin de monde. La baraco de Fray, c'est tout a co la prima obo.
1: Mais y a quelqu'un qui me pose des questions, parce que normalement, je suis professeur de physique. Et normalement, quand je suis à co, disait en premier que manque les axes, la méluten et tout à coup, mais pouvez voir que les lignes sont esthétiques quand même.
0: Pour ça, la démarche n'est pas artistique, la démarche est scientifique pour construire. Après, l'intento de donner une esthétique s'ha tot fet a mà, això l'idea és apropar les dades al públic. Llavors, per a mi me fa molt plaer veure que la gent se pot apropiar i se pot reconèixer. Tu vos temos a explicar l'experiència personal de veïns, de gent, jo això no ho sabia, per exemple. Llavors, les dades estan aquí, les hem tret d'un lloc on estaven tancades i ara estan fora i vos apartanyen a vostè i m'apartanyen a mi i vos apartanyen a tots, en realitat.
1: No, me trufavo per los axes, perquè comprenne pla que es milieu de Daïssal ou Susca et de ne par là après.
0: Després, els axes, en realitat, no és molt complex. Vull dir, els axes jo te'ls explico a vostè i vostè els explica a un altre. És molt fàcil, no és res molt rebuscat. Imagino que vostè amb els seus alumnes tracteu temes molt més complexes. Llavors, se necessiten accés.
1: No, però hi ha un veritat de treball de científic, darrere.
0: Sí, això sí, per contra sí. Això. Però li he intentat donar un approach sensible, esta mirada una mica més sensible, perquè són dades que ens toquen i ens fan part de nosaltres i la nostra existència i el recit de vida de les persones.
1: Tornant a escoltar, un cop de mai, Luzan Carl e Kuderk, sus un intensiu de l'appel, mencionado, tre la debuto, de la Crido, lo manifeste d'aquello organizaciu.
3: Alla tutto debuto, re un projecte a me lo diari, lo magazine de la cultura occitana, se puden dire, e y abio une prepausiciu per ensaggia de fa in liga entre la lengua e l'imace, e aquello pagino s'appelavo l'appel. Et après, nous sommes dit que c'est le plat de trapper d'autres personnes qui travaillent sur cette question. Et donc, à quelle pagine, qui est démourable et qui est démour une pagine, ben get une collective. Et à l'ouvre d'art, c'est une vingtaine d'artistes, mais des biais de travail, pour te dire, romains différents et d'œuvres différentes. Vous pouvez avoir des peintures, des dessins, des photographies, des installations, c'est une fin de causes. Quand il est ouvert, il n'y a pas de cap de pouvoir tout faire. La seule cause, il n'y a pas de préavis linguistique, c'est-à-dire que le monde qui est dans l'appel ne peut pas parler à l'outita, mais cal. Que hi hagués un biaix de veir i de pensar a aquella occitanitat o a aquell enseny geogràfic, cultural, ecològic, d'un biaix o d'un altre. Hi ha de munt que em pas de lligam familial o no sé pas què amb l'occitania, però que hi fan l'orbiur o que han un interès particular per aquesta llengua, per aquest territori, eba qui e ya un falsch l'appel vol dire la praxis ethnique au lieu et l'idée yo est tabé des passes d'aïsa la mout ethnique ou qui à l'extrême au dretch et de se dire qu'est-ce pas une cause des cinq qu'est-ce tabé une histoire culturelle des c'est d'une d'un dretch belé ou
1: per l'occur
3: ouais des loufarga tant que l'issiam que sa famille on est bien ou passe.
0: Voleu que passem als altres companys?
1: Vale. A mi plaisir. Alors, aquells d'aquí sou de Sergi Labatut, que coneix i pla.
0: D'acord. Llavors, ell fa cròniques de la vida de cada jorn. Diu que són cartells extrets d'una obra molt més gran i m'ha explicat que té desenes i desenes de quadres. I també té una obra molt llarga, que és un paper molt llarg de 10 metres, que ell escriu i dibuixa i que el té recto verso. Els textos són en occità, evidentment, i evoquen esdeveniments i reflexions i pensades que ha tingut en diferents moments de la seva vida per aquí. Per exemple, aquí ell havia estat hospitalitzat i aquí veiem el llit del seu hospital i veiem les etiquetes que li van estar donant i veiem el seu braçalet i esta és una mica l'obra que va crear quan estava hospitalitzat i després veiem altres moments de la seva vida i són sempre cròniques de cada jorn.
1: Descobri encara un aspecte novel d'aquest home que és un artista complet.
0: És un artista complet i fa part del nostre col·lectiu i ens fa molt contents.
1: Caldria passar de temps per llegir tot. Podem llegir sul cop cal pas anar pla lluent per trapadases.
0: Exacte. I també podem llegir al mercat de Lunel, comprar-hi un capel.
1: Cal jo passar se pas pla desgordit per se pas mai na, que aquel tipe s'interessava pas que sa fenda.

0: Marie Vignon parla de ruralitats. Ella, la seva obra està relacionada amb la de Agathe Marcet, que hem vist a l'entrada en blanc i negre, aquí al racó aquest. Llavors, són dues persones això que s'instal·len a una granja i que comencen a viure en una granja i marquen la quotidianitat de tot el que són màquines, de cada racó, cada detall de la Gascogna, d'una granja, d'una ferma.
1: Una bòria
0: en la Gascogne. Són jugar amb la llum i jugar amb els elements que estan en el lloc. I hi ha una particularitat, com esteu a la ràdio i que no podeu veure, és que ho fan un fons fluorescent, llavors pinta sobre un fons fluorescent, això fa que vegem molt més, no? Són molt lluminosos els seus quadres i podem veure més uns reflexes i uns contrastos molt interessants a nivell estètic, la veritat.
2: La cultura i la llengua en primer.
0: La cultura i la llengua en primer, i els drets dels treballadors i la llibertat sexual, és a dir, en primer, un respecte per als nostres veïns i veïnes, siga quina siga la seva condició racial, sexual, de classe, etc. En primer. I la cultura forma part de la seva identitat. Llavors, respectem totes les cultures.
2: En Espanya la llibertat sexual existeix, no? Fa completament?
0: És a dir, el sistema patriarcal fa que se puga fer un pinkwashing i que el capitalisme puga absorbir certes lluites. I això existeix. La realitat al carrer fa també que tingues por tornant de nit a casa.
2: Comprenis, no? Escuchen aquel otro artista catalano venido del isclo de Mallorca, María del Mar Bonet, acompaña de sa voz pertucante la parola de Noah sus la violencia facho a las personas a causa de leur identidad sexual. María del Mar fa homenaje a ici a un ofenno. La donna Margarida Moras era tabé originario de Mallorca. Donna Margarida Moras era un ofenno transgènere que visquèt a Valença al segle XV. Foguèt executat per pendesu, pensado, a causa de son identitat de gènere. Es uei un icono per la defensa del dret LGBT de Valença. Escutant aquel complanche, la mort de Na Margarido.

0: Escutatz Radio Albitzès, e sètz a l'escuto de l'emissiu d'Aïssi d'Enda com mai, prepausat do perieu Bruno, amelatsudo de Gilbert. Seguissent nuei la collectivo d'artisto L'Appel, per praxis etnico liuro de sensibilitat occitanisto. Sem guidats per Noa Tandero Zobani, artisto catalano d'aqueste collectivo.
1: Llavors, això és Melanie Roussel, s'appelle Pel Sol, que vol dir, en francès c'est par terre, Pel Sol, i és una experiència sensorial que fa dialogar el cos i el paisatge. És una mica tot el que recolecten els peus si van nus i que marxen nus. Llavors veiem cinc fotografies de peus amb tot el que han anat recolectant de la seva experiència, no?, com sensorial.
2: Il y a une causite de las culus, de las folios pegado sus pés. Pueden ver, dice que la foto de zaune, de verde, de marrón.
1: Sí, oh. Sí, veiem en totes les fotos, veiem un primer plano dels peus i veiem també, en aquesta en particular, veiem les fulles de la tardor apegades als peus amb un fons verd de la gespa que hi ha al fons. Però si passem per d'altres, per exemple, veiem els peus amb restes de terra i el contrast del fons més fosc, no? De terra més humida, més banyada. Trobo que artísticament és impressionant i és molt interessant la proposta i és prou arriscada i prou atrevida, no? I anem veient les fotos i enmig anem veient petites peces de Mélisande Arthus que hem anat veient. Veus aquí, allà, tot això és la companya Mélisande Arthus, que és la mateixa persona que ha tissé el manifest. I llavors ella parla, Mélisande Arthus, amb el seu... Que aquí darrere també veus les seues peces grans. Ella s'interessa al tema du remembrement, de la recomposició, i invita a reflexionar sobre els enllaços, sobre els vincles amb el territori i els canvis.
2: O aquel regrupament de parcel·les agrícoles per fa de cultures mecanitzades.
0: Dins de Beirut, aquel remembrament era pas tan important que dins d'altres regions de França. Eh?
1: Però ella fa una similitud i fa un paral·lelisme entre el remembrament de les terres i el de les cultures, també. La repartició d'espais per a les cultures, crec que caldria parlar amb ella, però trobo que és una forma de reflexió i una crítica, no?, per a visibilitzar una cultura que ha estat recomposada. No?
2: Oh, és una alegoria, no? Oh. Mm.
1: Sí, és una alegoria, la seva... I el fet de tisser a la mà, enfin, c'est una alegoria, has raó. I aquí, sobre la taula, veiem els petits quadres que ha fet Jean-Carles Coderc, que juntament amb Mélisande Arthus són els que van iniciar el projecte de la pel. Ell parla i diu, un tros de paper constitueix un moment, una etapa en el procés de creació tal com l'envisatgem, com l'imaginem. Ja siga un mur o siga un paper. Deposa la seva mirada sobre la llengua occitana i constitueix, i esta mirada sobre la llengua occitana constitueix la seva mirada i el seu saber fer artístic, no? I el seu aprenentatge i les descobertes i les imatges, etc.
0: Llavors, tot aquests cadres usen occità. Torna a botar a l'herbo el cap dins la tupino. Suirava l'aire, metec i mat.
1: El folclore numèric. Em pareix molt divertit, perquè hi ha una rata al mig.
0: Oh, la rata de l'ordinatú.
1: La rata de l'ordinatú. És molt divertit, aquest és el meu preferit. Això és Papillon, ho presentarem al final, perquè acabarem per Papillon.
0: És un salvatge de Beirut, també? No. És el que se considera un salvatge, no?
1: No ho sé. No, la veritat és que no el conec molt personalment. Suposo, no m'estranyaria, però no puc afirmar-ho. Vostè sabrà més coses que jo.
0: Aquest nociu de salvatge de Beirut, hi ha mantun definitiu del salvatge.
1: D'acord.
0: No. Perquè al segle XIX hi ha hagut un vertadier salvatge dins de Beirut. Une femme.
1: Ah, sí, el nen salvatge. Sí, sí, és veritat. Sí.
0: La definició que valien d'un salvatge és pas la mateixa, crec.
1: Correcte, és veritat.

0: I ara passem a Gerard Martí, que no sabria explicar-vos la seva obra perquè no l'ha explicat aquí, sense comentaris.
1: Però podrien dir que semblo de murales.
0: Sí, bueno, és que no sé de què parla. La seva obra són dones despullades amb enfons de camp, però no sé... No sabria, tindries que preguntar-li-ho a ell.
1: Ha volgut d'aixar lliure el look que visito. Oh.
0: Sí. Vale. I a l'entrada podem veure quatre peces de papillon i en podrem veure altres a dins, a més de l'instrument bateria que ha realitzat. Tens la sort de poder-lo trobar al festival i podrà ell mateixa explicar-te les composicions que presenta.
1: A mi plaer.
0: I moltes gràcies d'haver vingut i d'haver-te interessat per la nostra exposició col·lectiva.
1: Gran merci a tu i gran merci també a aquesta llengua que és pla agradiu a escoltar.
0: I també, ja que estem agraint, anem a agrair també a l'Estivada i a l'Ajuntament de Sebasac per haver-nos donat l'espai i les facilitats per a poder exposar i fer la nostra primera exposició col·lectiva de la pel.
1: Oh, merci. Merci al Consell.
0: I a fins aviat.
1: Un merci gran.
0: Una abraçada de la pel per a Ràdio Albigès i tota la seva audiència.
2: Un cop de mai, mercetzan los artistes del col·lectiu de l'Apel, totes aquells e aquelles que tsues e mensues, que nos heu presentat los obres dins d'aquest emissiu. E també el Centre Cultural Occità del Bitzès, que se troba a l'hostal Roca Guda.
1: Gran mercetge també no atender Zobani, persona actual a la mostra de l'Estivado, és un ban per presentar les obres de sus companys i de ses companyos de la pel. Per acabar aquest emissiu, escutem un altre complanxo, aquello de la Dame de Catalunya, cantado per lo cantaire Arbogast.

La mostra de l'appel deu tornar a Zalbi a la prima de l'an que ve. Aquest cop, la mostra se deu rio Aïsa dins la sala grande d'exposició de Rucagudo, que s'alando sus lo parc del Metais Nou. S'avets manca la mostra d'aquest estiu, que serà al CCOA, poirets doncos tornar a venir l'an que ve. S'avets pla culits, de poirets beleu escambiar, dins la lengua nostra, amb totes aquelles artistes plasticos, dessenyaires, grafistes o pintres. Aquella emissió de Daïssi i d'Enda com mai és acabada. La podes tornar a atrapar sur site de Radio Albitzès, en podcast, dins les emissions en occità. Merci à Gilbert per la coanimació. Merci un cop de mai a Arnau, que nos a fait la technique. Et merci à Sabus de nos escoutar. A plaleu, a tots et a toutes.